0: Bon dia. Les precipitacions enregistrades han provocat un total de 77 incidents, menys dels previstos, perquè les pluges més intenses han caigut en la mar i han reduït el trànsit de vehicles en més d'un 80%. És el balanç que ha fet fa uns minuts el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, després de la reunió a primera hora del CECOPI.
1: Han habido lluvias que en algún punto ha sido torrencial, pero afortunadamente la previsión que había se ha quedado en el Mediterráneo, no ha impactado en la zona de litoral, fundamentalmente de Valencia y el litoral sur de Castellón, donde teníamos una verdadera preocupación porque se han registrado en el mar Mediterráneo lluvias de más de 160 litros por metro cuadrado en 10 minutos y que llegaban aproximadamente a 600 litros por metro cuadrado en una hora, que si hubiera impactado en el litoral habrían habido importantes problemas.
0: Quant a l'estat del trànsit, actualment segueix tallada la N340 entre Vinaròs i Tarragona per les pluges en esta última ciutat, amb el que els desplaçaments cap a Barcelona s'han de fer per la P7. A Eslida també s'ha tallat la CB22. I la policia local ha detingut a Borriana un home per tràfic de drogues que havia fugit després de colpejar un altre cotxe. Va donar positiu en consum de cocaïna i se li van confiscar a més bitllets de 50 i 20 euros fins a arribar als 3.000 euros que no va saber justificar. I la Guàrdia Civil ha rescatat a una rabosa que havia quedat atrapada a l'interior d'una bassa de rec de guardamar del Segura Alacant després de rebre un avís que alertava de la presència de l'animal en l'embassament. I la banda britànica Muse visitarà per primera vegada València. Tocaran el Roig Arena el pròxim 23 de gener, l'última data d'una etapa per la gira europea.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Los findes dan para mucho, entre la comida familiar y la visita protocolaria al supermercado.

0: La qual cosa demostra que la gent, la ciutadania, diu el conseller, ha seguit les indicacions i ha respectat els avisos.
1: Així és, l'episodi d'alerta roja que, com dèiem, ha acabat ja a Castelló, ha deixat esta província acumulats de 170 litres a Cervera del Maestre i 155 en Aín. L'aigua sembla que ha estat més positiva que negativa, Lorena Pardo.
2: Només alguna solsida en les carreteres que tornen ja a la normalitat en alerta groga. A Cervera, sense desbordament de la Rambla, malgrat els 170 litres, en un episodi insòlid per als seus veïns, Mario Salvador.
3: La Rambla Cervera, que sempre baixa forta, ha baixat poquet i del poble cap avall. És a dir, com no ha plogut per dalt, per cert, ni Morella, ni Catí, això, també ha plogut, però molt menys. Ha fet menys, doncs no ha baixat el riu. Ha fet més bé que mal ara, ha plogut molt fort en molt poques hores. Jo visc així fa 34 anys i no recorde tant.
2: A Castelló s'alcen les restriccions, es reprèn la normalitat de la jornada lectiva a partir de dilluns, les activitats en totes les instal·lacions municipals, excepte al Pinar del Grau, que romandrà tancat per prevenció.
1: La situació atmosfèrica que tenim en la comunitat valenciana no és una dana com la de l'any 2024, ja ho explicava hasta dijous la EMET, però la temperatura de la mar és tan alta que qualsevol tempesta pot desembocar en un episodi torrencial i provocar danys. Ho deia també en la brújula en Onda Cero el director del Laboratori del Clima de la Universitat d'Alacant, Jorge Olcina. Conta'ns, Pepe Requena.
4: A su juicio es mejor emitir avisos como los de ayer y hoy para prevenir a la población que luego tener que lamentar la pérdida de vidas. Los mensajes de les alert enviados están justificados como aviso preventivo, pero deberían ser más claros y decirle a la población lo que debe o no debe hacer cuando ya se ha puesto a llover de forma intensa.
5: Pues hay que lanzar los avisos en tiempo y forma y efectivamente pues en algunos casos ser más directos, más duros, por así decirlo, en el mensaje. En otros se puede dar un aviso un poco más liviano.
4: Jorge Olcina apuesta por la educación para el riesgo. A la gente hay que enseñarle a que conozca el sitio donde vive, los peligros que tiene y que sepa gestionar una situación de emergencia. Es la mejor solución para salvar vidas.
1: La Generalitat afirma que la normalitat a les carreteres ha sigut restablerta per complet. La Conselleria de Territori ha hagut d'actuar en 7 carreteres autonòmiques i provincials de l'interior de València i Castelló per incidències relacionades amb despreniments i solsides de terra.
0: El vicepresident tercer de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, demana ara canviar la llei per a que els treballadors de conservació de carreteres siguin considerats treballadors essencials en aquests casos.
6: Aquí necesitamos que la legislación, como venimos pidiendo, se adapte para que los servicios de conservación de carreteras sean considerados personal esencial y podamos acudir a municipios como Gátova o como cualquiera de esos municipios que ven cortados sus accesos, que ese personal no sea considerado personal esencial impide poder acudir mientras esté la alerta roja. Es un defecto que creo que hay que subsanar.
1: El transport públic ha pogut recuperar la normalitat al complet. Metro València torna a circular amb el seu horari habitual i Rodalies ha completat la reobertura de totes les seues línies fa apenas uns minuts amb la recuperació de la C6 entre Sagunt i Castelló de la Plana.
0: Dos sistemes de transport, dos gestions diferents i el PP ho aprofita avui per a demanar la dimissió del ministre Òscar Puente i de la delegada Pilar Bernabé pel caos que, segons el diputat popular José Ra González de Zárate, es va viure ahir a la xarxa de Rodalies.
7: Señalamos directamente al ministro de Transporte, Óscar Puente, que lo que tiene que hacer es dimitir y dejarse ya de molestar y de perjudicar tanto a la Comunidad Valenciana. Y, como no, a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Criticamos directamente a Renfe por cancelar los servicios de cercanía cuando la alerta roja llevaba horas decretada, dejando a decenas de personas atrapadas en la estación del norte de Valencia, sin información y sin saber cómo regresar a sus casas.
1: Les pluges, segons una primera valoració de l'Associació Valenciana d'Agricultors, han sigut positives en línies generals, a excepció dels danys que ha causat la pedra a punts de la Ribera Alta sobre els cultius del quequi, amb un grau d'afecció estimat del 80 i fins i tot del 100% de la collita.
0: També hi ha danys de consideració, segons AVA, en mandarines, taronges i alvocats, i podria fer perillar el cultiu de l'arròs. Ho explica el responsable tècnic de l'associació, José Francisco Sales.
8: En general, pluges han sigut positives en el sector. És de veres que han hagut en algunes zones en les quals ha caigut pedra i això ha provocat un malbé a les collites, principalment en la comarca de la Ribera i en la comarca de la costera de Xàtiva.
1: D'altra banda, l'atur registrat en la Comunitat Valenciana durant el mes de setembre va pujar en 2.267 persones respecte a agost. Això fa que la xifra total de persones desocupades s'eleve fins a les 296.000, segons el Ministeri de Treball. L'atur va pujar el mes passat a les províncies d'Alacant i Castelló, mentre que va baixar a València. Amparo Sánchez.
9: Del total de persones desocupades, en torn de 181.200 són dones i 115.600 homes. Del total hi ha 20.142 menors de 25 anys. Rocío Pascual, secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres i

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts, benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i avui és divendres 4 d'octubre. Perdó, 2 d'octubre. Avui anem a fer de seguida un repàs a lo gastronòmic perquè tenim diversos esdeveniments al llarg i ample de la Comunitat Valenciana que no es poden perdre. Vaig anar a prendre bona cosa de nota. Tot i això, de seguida ho comentarem sempre i quan té l'oratge o permetis perquè el que primer fem és ficar-nos al corrent de l'actualitat i com a protagonista a l'oratge, Núria Moreno, bona vesprada.
2: Bona vesprada, sí.
1: Anem a veure com estan eixes alertes, la situació en general.
2: Doncs, com estem contant, l'Agència Estatal de Meteorologia ja ha rebaixat de roig a groc l'avís en el litoral de Castelló, es manté a estar el taronja en el litoral sud d'Alacant, on està plovent amb força, tornarà a este color el taronja a última hora del dia en el litoral de València i el litoral nord alacantí. La EMET està demanant no baixar la guàrdia, escoltem a José Ángel Núñez, que es el cap de climatología en la comunidad.
3: Sigue habiendo todavía mucha energía, no se espera que sea nada organizado como lo que ha ocurrido esta madrugada, ¿no? Donde pues ha habido varias zonas de torrencialidad, pero bueno, no hay que perder la atención, hay que seguir muy atentos porque hoy y mañana, especialmente la próxima noche y madrugada, sigue habiendo entornos favorables para que se produzcan estas lluvias muy focalizadas y próximas al litoral, pero muy intensas.
2: De fe de mai haurà avís taronja en el litoral nord d'Alacant i el litoral sud de València per acumulats de 50 litres per metre quadrat en una hora entre les 8 del matí i les 4 de la vesprada.

0: Prada també ha vist taronja de mà en el litoral nord de Castelló. Des de Merchants han destacat que han hagut poques incidències gràcies també a que les tempestes de les últimes hores més torrencials s'han quedat al Mediterrani. Contem que la Generalitat assegura que la normalitat a les carreteres ha sigut restablerta per complet. També el transport públic ha pogut recuperar la normalitat. Metro València està tornant a circular amb el seu horari. Rodalies ha completat la reobertura de totes les seues línies fa uns minuts amb la recuperació de la C6 entre Sagunt i Castelló de la Plana. I pel que fa al camp, les pluges, segons una primera valoració de l'Associació Valenciana d'Agricultors, Abasacha, sembla que han sigut positives en línies generals, tot i que han provocat danys que ha causat la pedra en alguns punts de la Ribera Alta sobre els cultius del caqui, que precisament ara és quan s'està fent la collita. Escoltem a José Francisco Sales.
1: En general, les pluges han sigut positives en el sector. És de veres que han hagut en algunes zones en les quals ha caigut pedra i això ha provocat un malbé a les collites, principalment en la comarca de la Ribera i en la comarca de la costera de Xàtiva.
0: Avui també hem tingut xifres de l'atur. Durant el mes de setembre va pujar en 2.200 persones respecte al mes d'agost. Hi ha en total de persones desocupades en la comunitat valenciana vora 297.000. D'aquest total de persones desocupades, 181.000 són dones. Escoltem a Rocío Pascual, secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres, i a Pilar Mora, d'UGT.
2: Aumenta el desempleo, especialmente entre las personas menores de 25 años. Son casi 3.000 personas más en paro. Y entre las mujeres, que siguen representando alrededor del 61%.
3: Tenemos que preguntarnos quién está consiguiendo entrar en el mercado laboral y quién se está quedando fuera. También tenemos que vigilar la calidad de desempleo. El 55% de los contratos son indefinidos, pero la contratación parcial sigue siendo un problema.
0: I demà hi ha convocada una manifestació pel dret a l'habitatge a València, sota el lema pel dret a l'habitatge. Estan pendents d'aquesta situació meteorològica. Si no ho impedeix, eixirà a partir de les 11 del matí des de la Porta de la Mar i acabarà en el Palau de les Arts, on està programada una trobada del sector immobiliari. Per cert, que els tres detinguts que hem contat estos dies majors d'edat per l'agressió racista a les festes de Tavernes de la Vall d'Igna han passat avui a disposició judicial i se'ls està investigant per delictes d'odi i de greus lesions. Recordem que hi ha també dos detinguts més, en este cas són menors.
4: Doncs Núria, moltíssimes gràcies per apropar-nos a esta hora a l'actualitat informativa. A les 7:20 ampliarem i els pròxims butlletins també, molt pendents de l'horatge i d'altres assumptes.
0: Així és.
4: Gràcies, fins companya. Ara. Fins ara. Fem una xicoteta pausa i obrim les portes del Rebost.
5: La Vila Joiosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joiosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joiosa.
6: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.

0: Doncs sí, obrim les portes del Rebost en aquest divendres 2 d'octubre. Ja saben, tenim molta cosa que oferir-los sempre i quan l'horatge ho respecte. I obrim les portes del Rebost amb una cita que ja és tot un referent per als amants de la gastronomia, dels productes artesans i sobretot del bon formatge. Ara els conte més. Primer tinc que saludar a la nostra companya Marta Llinares a la Vila Joiosa. Marta, bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada, Begoña.
0: A tu t'agrada el formatge, veritat?
1: A mi m'encanta.
0: Amb què marides tu un bon formatge? O amb què l'acompanyes? Poca cosa necessita, però...
1: No necessita molta cosa. Sí que és cert que m'agrada molt acompanyar-lo en mermelades. M'agrada molt. Però també en alguns encurtits està molt, molt ben acompanyat. I encara que diuen que no te l'aden con queso, en un bon vi també està molt bo.
0: Boníssim, boníssim. Doncs és que tenim una cita molt interessant a Montanejos. Ja ho contàvem fa un parell de divendres que farem programa des d'allí. I és que del 2 al 4 d'octubre este municipi es converteix en la capital valenciana del formatge. Són 11 edicions ja de la Fira del Formatge Artesà i bé, és una trobada que, com ara descobrirem, reuneix a formatgeries valencianes, també productors d'altres punts d'Espanya, hi ha degustacions, hi ha maridatges. En definitiva, que tenim per davant un cap de setmana interessant per a gaudir del formatge, Marta. Si et sembla, anem a veure si podem connectar amb el director de la Fundació de Turisme de Montanejos. De moment estem intentant-ho. Crec que ja podem parlar de seguida amb ell per a

0: varietats, no? Que pot ser, pues, sempre vegem eixe formatge amb romer, amb trufa, no? Eixes varietats sempre estan també presents, o...
1: Sí, de hecho tenemos una categoría especial en concurso que se llama Mejor Queso con Condimento, y ahí entran pues los quesos con corteza de flores, como dices tú, el de trufa, de romero, de pimentón,
0: ahí la imaginació,
1: pues, eh?
2: La imaginació al poder, no?
0: Dels mestres formatgers que fan, bueno, una delícia d'un productàs com és el formatge. Així que serà tot, Sebas, al voltant de Villa Purificació, no?
1: Sí, bueno, los eventos gastronómicos los hemos trasladado a interior por las previsiones. ¿Sí? Y allí tenemos show cookings, catas maridaje y, en definitiva, una forma de poner en práctica el queso con recetas gastronómicas. Claro. De alto nivel.
0: Exacte, doncs ja ho saben, show cookings, cates comentades, cates maridatge, podem comprar els millors formatges de la Comunitat Valenciana en la edició 11, ja, de la Fira del Formatge Artesà, sí, de Montanejos, d'avui fins al diumenge. Sebas, moltíssimes gràcies, allí es vegem.
1: Gràcies, Begoña. Nada, aquí os espero.
2: Gràcies.
0: Adéu. Doncs Sebas Gómez és el director de la Fundació Turisme Montanejos. Marta, a mi se m'ha fet la boca aigua a aquestes hores, eh?
2: Pues jo estic ja pensant en quin tros de formatge em menjaria, eh?
0: Bé, companya, paral·lelament a aquest esdeveniment gastronòmic, per al qual ja tenim els detalls, tu este matí has tingut la sort de poder conèixer de primera mà el que està passant a la camp gastronòmica, no?
2: Sí, esta fira ja, la 8a edició d'Alicante Gastronòmica, pues, que ja s'ha inaugurat, que ha obert avui les seues portes en la presència del president de la Generalitat, de la consellera de Turisme, el president de la Diputació d'Alacant i moltíssims representants del sector en la nostra província. I, bueno, pues té una fira que té una pinta per a menjar-se-la a mossos, sencereta, sí. El públic que visite esta edició tindrà un total de llançat escenaris diferents, 18 concursos, ocupa un total de 36 metres quadrats del recinte IFA d'Alacant, del recinte filial d'Alacant, està distribuïda en dos pavellons i una programació de 4 dies més que intensa, una intensíssima activitat, ja que podrien dir que acosta la gastronomia, les estrelles Michelin, per exemple, al públic en general. Podem degustar tapes d'estrelles Michelin, si sol és Repsol, pues a preus realment accessibles, vamos, una tapa normaleta. Nosaltres hem parlat amb Gemma Mor, que és la presidenta de Alicante Gastronòmica, i, bueno, pues es mostrava molt contenta de com havia començat aquesta fira, que estarà oberta en IFA fins el diumenge. Si vos sembla bé, l'escoltem.
0: Vinga.
3: La veritat, Marta, que hem començat una jornada en esta octava edició d'esta ciutat de la gastronomia, que la que s'ha convertit a Alicante Gastronòmica, pues, una octava edició, com dic, que l'ha inaugurat, pues, és més psicotiu que la casa, no? La fira s'ha inundat d'energia, de força, de il·lusió, i de veure tots aquests xiquets, més de 500 alumnes de diferents col·legis de la província, que estan ja inculcant-se el que és la nostra dieta mediterrània, no? I a partir d'ahí, pues, ha sigut sense parar. Concursos d'escoles, tallers, presentacions, Mèxit en estado puro per tots les costes, sabor de la nostra comarca tan present, fa igual que siga el Niestro, que siga la cofradia de pescadors de la vila, que sempre està present en ese concurs d'escoles de cuina, fa igual que siga la Fava i Vicenta Climent, que tindrem d'ací unes hores el dia de demà fent aquest show cooking, que siga la Nucía, que siga Polop, que siga Callosa, que siga Altea, que siga l'Alfaz, que siga Finestrat, que siguen tots els municipis de la nostra comarca que estan tan presents en esta fira i que tenen tanta oferta gastronòmica, de restauració, d'equipament, de en tots els sentits per a oferir al món, perquè això ja no es queda en l'àmbit provincial, autonòmic o nacional, transcendís a altres continents, com és el cas de Latinoamèrica, en el que participen ja 7 països en aquesta semifinal, que de la tarta de xocolata, pues que ja està...

0: ja està ahí, ja està el guanyador, ja està preparat per a que s'anunciï per part d'un jurat de màxima excel·lència, president, per ell més gran, per ell millor, mestre pasteller del món, i que ahí en la vila el teniu permanentment, la Cotorreblanca, pues ese chocolate i ese gran premi a l'excel·lència, a la superació, al bon fer, a la genialitat, a la creativitat, pues Paco Torreblanca es luego así a esta fira Alicante gastronómica.
1: Gemma, es una fira que equilibra perfectamente, digamos, la versión profesional en el componente de experiencia y de experiencia gastronómica de todo ese, del público en general, podrían decir.
0: Así es, el año pasado van ser 85.000, ahora sí, mis personas les quedan pasar por esta fira, para saborear, para disfrutar en sin sentirse la gastronomía. Veis exponencias de esos talleres de más de 130 estrellas Michelin y Sol que tenían durante estos 4 días para hacerles delicias del público final. El público final, que son dos modalidades, es que maridem a la perfección. En exponents, els concursants, els membres de cadascú dels 18 concursos que tenim, i buscar aquesta fusió, no? Gran públic, el crític més important que pot tindre qualsevol professional de la gastronomia, perquè és el que decidís o decidim nosaltres si tornem a un restaurant, a una bodega, a un obrador, a un supermercat, a una tenda gourmet. Per tant, aquesta fira està oberta a tots els mans, és intentar democratitzar l'alta cuina, la restauració, la gastronomia en general, fer-la participar de tots. Ara mateix estem en els ciclons del doble amor, que formen part també d'esta fira, perquè són una part activa, al igual que és el cas de APSA o de Hacienda o d'altres centres d'integració social. Busquen la suma de tots els esforços, com tantos, no deixar a ningú darrere, i en aquest sentit disfrutar de la millor forma possible.
1: Bueno, tenim per davant uns dies intensíssims. Jo crec que recomanem a tots els nostres oients en tot qualsevol punt de la comunitat valenciana que poden passar per IFA Alacant durant aquests dies, fins al proper dilluns, perquè, bueno, veuran que la felicitat està en esta fira, perquè parlar de gastronomia també és parlar de felicitat, veritat?
0: Parlar de felicitat, aquí no hi ha nada, pues, és arròs de que tenim els caps de setmana i que els pares cuinen tan bo, pues així també el tenim en aquest concurs d'arròs popular, el disfrutar de cada cata, de cada dolç, de la companyia del tardeo, que també anem a tindre molt en viu en la terrassa Marmarela. El disfrutar en todo lo que está al voltant de la gastronomía y sobre todo destacant per damunt de tot que este destí que és la nostra terra, que també s'ha convertit en un destí gastronòmic de primer orden. Saben que són tantes les persones que busquen una escapada en funció d'un restaurant, d'un bar, d'una bodega, pues això és el que volem posar així en valor, que es visibilitza tot aquest esforç, sacrifici, des dels productors fins als comercialitzadors, passant per tota la cadena que fa gran este sector gastronòmic, i que la Generalitat Valenciana, la Diputació d'Alacant, sempre estan ahí, fent força i apoyant estos projectes, aquestes iniciatives. I des de la Càmera de Comerç pues fem tot el que està en les nostres mans per a fer que puguen disfrutar, que puguen saborejar cada un de racons d'esta fira Alicante gastronòmica.
1: Gaudirem fins el dilluns d'Alicante Gastronòmica. Hi ha una nova edició, la 8a edició d'esta fira, i t'agraïm moltíssim, Gemma Mor, que hagi deixat aquests micròfons d'Onda Cero. Un plaer, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Marta. Una cosa molt forta per a tots, i encara us esperem així, que hasta el dilluns acaba.
1: Ahí estarem. Gràcies. Adéu.
2: Doncs esta era l'entrevista que donava este matí, perquè ara estan en plena feina, Marta?
1: Sí.
2: Era complicat.
1: Sí, bueno... A les 12 s'inaugurava i ja després, a partir d'ahí, són tantes les activitats que n'hi ha al llarg d'estos dies que, bueno, pues el programa, és el timing és, bueno, super exhaustiu, no? Perquè són moltíssimes les activitats en les que ens trobem. Sí que voldria apuntar...

0: Begoña, que el event Alicante Gastronómica manté el seu compromís a través de la puntera solidària d'accés. Són 2 euros d'entrada solidària perquè es destinen directament a Alicante Gastronómica Solidària, que és una organització que va néixer en la pandèmia, que continua i que continua oferint menús tots els dies de l'any per a persones i famílies vulnerables.
1: Doncs a punt era important dir-lo, clar que sí, companya. Pues res, en queden altres cosetes i nosaltres ja xerrem la pròxima setmana, que parlarem molt del 9 d'octubre, així que gastronomia del 9 d'octubre.
0: Vinga, perfecte, però el dijous es veuré així.
1: Això sí, el dijous passarem per ahir, en aquest torneig de calla, que no ens anem a perdre. Fins
0: pronte. Clar que sí. Adéu, bon cap de setmana.
1: Igualment. Ràpidament, són les 2:53 minuts, connectem amb Andrea Gut. Bona vesprada, Andrea.
2: Què tal? Bona vesprada, companya.
1: Avui des de la distància, perquè les pluges han fet que tu te quedes als estudis de Castelló i jo estic així en els de València.
2: Sí, des de la distància, però juntes, com sempre.
1: És clar que sí. Tu pensa en alguns apunts extra de la gastronomia,
2: sí.
1: Amb alguns descobriments?
2: Així és. Mira, ens quedem en València, ciutats i de París, perquè la gent pugui... gastronomia sense agafar el cotxe. En el centre de València, per exemple, tenim el MICUP, i l'espai gastronòmic del Mercat de Colom, que ha presentat una nova incorporació i sa proposta d'esmorzars valencians en col·laboració amb Joan Ruiz, creador de Esmorzaret, i en el marc d'eixa iniciativa de les 4 estacions de la Terreta, que celebren sempre amb cada canvi d'estació. La proposta, que ja es pot estar en MICUP, té com a protagonista el bacallà. Així ens ho va contar durant la presentació el mateix autor de la recepta, Joan Ruiz.
3: Es un bocadillo muy de tradición, con productos súper valencianos, es decir, que está en el recetario popular, pero llevado un pelín más allá, es decir, yo no pretendo tampoco inventar nada, sino simplemente adaptar algo que existe toda la vida para que perdure en el tiempo y que determinados sabores se mantengan para las nuevas generaciones, no los olvidemos, etc. Es un bocadillo de bacalao con cebolla pochadita y, para darle un toquecito de frescor, le hemos puesto una pequeña salsa tártara con pepinillo y algún ingrediente más secreto.
2: Bueno, barbaritat, eh? Així tenim la prova viva, bueno, gastronòmica, que no és la quantitat el que importa i totes aquestes salses, no?, que trobem en molts bocadillos d'avui en dia, sinó la qualitat del producte, no? I també són aquests records, companya, que ens pot provocar, un... no?, d'un entrepaixina.
1: Exacte, totalment.
3: Cuando era pequeño iba a pescar con mis padres y pescábamos, y luego siempre cuando volvíamos, una vez con el pescado limpio, lo que hacíamos era pues enharinarlo y rebozarlo, y nos lo comíamos con las manos. Para mí es como una conexión muy clara con mi infancia. Y luego el otro es porque en Cachoret, en el barrio de Roca, por la zona de Alboraya, ahí probé por primera vez esta combinación y me pareció una delicia. Simplicidad pura, pero delicioso.
2: Bueno, ara, companya, si te pareix, ens passem al dolç per a parlar ja d'aixes mocadoraes que arriben amb tots els nous d'octubre, no? I parlem de la pastisseria Aixa de Pussol, que ha aconseguit aixe doblet en el concurs de Sant Donís 2026 del Gremi de Mestres Confiters de València. Guanyar els premis a la millor mocaora i el millor aparador, rendint homenatge, com no, a la Mare de Déu dels Desemparats. Ens ho conta el seu creador, Eliseo Baix, que és propietari de la pastisseria Aixa.
4: El premio a la mocaora consiste en ejecución y la elaboración del conjunto de la decoración de la píbula y el tronador y de las frutas a tamaño comercial, y hemos elegido de tema centrarnos en la Mare de Déu des Desemparats de València como tema principal. Hemos querido reproducir en el tronador un trozo del manto que se le obsequió en la coronación del segundo centenario. En la píbula hemos representado los pendientes que suele llevar la Virgen, con flores refiriéndose a la ofrenda, la A y la M de Ave María, y un bordado tipo mantilla.
1: Ja, amb ganes de provar, eixa mocadora. Exactament.
2: Sí, mira, i ara una cosa que t'agrada moltíssim, un altre postre, com són aquests rotllets de canella, el cinnamon roll, que aquest diumenge és el seu dia mundial, el dia mundial del cinnamon roll, i el celebren, per exemple, allà a València, a Clem Café, una cafeteria, que ha creat una nova versió dels rotllets de canella.
5: El rotllito de canela és una espècie de massa abrioixada, y lleva mantequilla, lleva azúcar, lleva canela, se tiene que fermentar

0: domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
1: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
0: Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
1: Y electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
0: Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
1: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
2: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
3: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
5: Verisur.
6: Onda Cero Elche. La Ruta dels Castells en les comarques del Vinalopó és un itinerari històric i cultural d'Espanya que comprèn diverses localitats a la província d'Alacant, en un recorregut que permet descobrir fortaleses històriques més representatives de la província d'Alacant emmarcades en paisatges de gran bellesa. Esta ruta ofereix una oportunitat única per a endinsar-se en la història medieval de la regió, conèixer les seues tradicions i admirar l'arquitectura defensiva que ha perdurat al llarg dels segles. Una ruta per l'interior de la província d'Alacant que dona a conèixer castells i fortaleses que les protegien durant l'època medieval al ser estes poblacions en algun moment de la seva història frontereres del Regne de València i, per tant, de la Corona d'Aragó amb la Corona de Castella. La ruta compta amb vora 100 quilòmetres de recorregut a través de 9 municipis diferents en una de les comarques de la Comunitat Valenciana i d'Espanya amb més concentració de castells que es troben en diverses localitats com Villena, Biar, Banyeres, Castalla, Sacs, Elda, Pedrer, Monòver i Novelda. El recorregut comença a Villena, una de les localitats amb major legat històric del Vinalopó, amb el seu imponent castell de la Talaia, construït al segle XII. És una de les fortaleses més destacades de la província. Seguint la ruta cap al sud-est es troba el castell de Biar, un altre emblema de l'època medieval, per a continuar cap al castell de Sacs, actualment un dels emblemes històrics de la comarca. Una altra parada obligatòria ens porta al castell de Pedrer, amb la seva fortalesa medieval situada a la part alta del turó que domina la ciutat. La ruta culmina a Elx, on es troba el castell d'Altamira, una fortalesa que ha sigut testimoni de l'esdevindre històric de la ciutat. Situat al costat del riu Vinalopó i envoltat pel palmeral d'Elx, este castell combina l'arquitectura defensiva amb un entorn natural excepcional. La ruta dels castells al Vinalopó també convida a descobrir la gastronomia local, com el raïm del Vinalopó, els arrossos o dolços tradicionals. Una ruta enriquidora a través dels vestigis del passat, ideal per als qui busquen història, cultura i naturalesa. Així, el riu Vinalopó està cobert de castells i fortaleses, herència del pas dels àrabs per la seva història. La cultura àrab primer, la cristiana després, deixaren en aquestes terres un patrimoni d'indudable valor arquitectònic.

0: Més tranquil·la a Castelló, mogudeta a València i, sobretot, molt inestable a Alacant. Les tempestes han mogut cap al sud i de què manera? Ens deixen ja 76 litres per metre quadrat a Pego o 35 a Crevillent. Ja no hi ha avís roig, però sí taronja i groc, i a Emet, de fet, abans aquesta pròxima nit podria tornar a ser complicada. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Pendents també des de casa nostra del futur de la política estatal. El president de la Generalitat demana eleccions mentre la líder del Partit Socialista Valencià critica PP i Vox. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. Tenim en estos moments en directe avís taronja per pluges fortes al litoral d'Alacant, des de la Marina fins al Baix Segura, en tot el que és la franja de la costa alacantina. Groc, en canvi, a la resta del territori, sense excepció. Les tronades estan, com deien, ara mateix concentrades a l'extrem sud, Pego amb 76 litres per metre quadrat, Crevillent amb 35 o Oriola amb 33, són només alguns dels punts on més està plovent durant els últims minuts. Els bombers han hagut d'apagar una palmera que s'havia incendiat en caure-li un raig a Torrevella, i a la capital, avingudes com ara la de Jovellanos, al Postiguet, estan acumulant ja aigua a la calçada. Estem tenint també nuclis prou persistents a la Marina Alta, a la Safor, la Ribera Alta, la Canal de Navarrés, a Vilallonga, per exemple, duen arreplegats 72 litres. I tot això, recordem, després d'unes hores molt complicades a Castelló, que respira ara una miqueta a hores d'ara, però on el pas de les tronades continua sent visible en alguns municipis de la zona. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
1: Només alguna solsida en les carreteres que tornen ja a la normalitat en alerta groga. A Cervera, sense desbordament de la Rambla, malgrat els 170 litres, en un episodi insòlid per als seus veïns, Mario Salvador.
2: La Rambla Cervera, que sempre baixa forta, ha baixat poquet i del poble cap avall. És a dir, com no ha plogut per dalt, per cert, ni Morella, ni Catia, això, també ha plogut, però molt menys. Ha fet menys, doncs no ha baixat el riu. Ha fet més bé que mal ara, ha plogut molt fort en molt poques hores. Jo he vist que sí fa 34 anys i no recorde tant.
1: A Castelló s'alcen les restriccions, es reprèn la normalitat de la jornada lectiva a partir de dilluns, les activitats en totes les instal·lacions municipals, excepte al Pinar del Grau, que romandrà tancat per prevenció.
0: La Generalitat afirma que la normalitat a les carreteres està pràcticament restablerta per complet. La Conselleria de Territori ha hagut d'actuar en 7 carreteres autonòmiques i provincials de l'interior de València i de Castelló per incidències relacionades amb despreniments i solsides de terra. El transport públic també ha pogut recuperar la normalitat al complet. Metro València torna a circular amb el seu horari habitual i Rodalies ha completat la reobertura de totes les seues línies. Al camp, la primera valoració de l'Associació Valenciana d'Agricultors és positiva en línies generals, a excepció, això sí, dels danys que ha causat la pedra a punts de la Ribera Alta sobre els cultius del quequi, amb un grau d'afecció estimat del 80 i fins i tot del 100% de la collita. Pluges, i això és important, atenció, pluges que continuaran en les immediates hores amb avisos a tota la comunitat, avisos groc i taronja. Esta pròxima nit i matinada podrien tornar a ser complicades també demà dissabte. José Ángel Núñez és el cap de climatologia d'AEMET a la comunitat.
3: Sigue habiendo todavía mucha energía, no se espera que sea nada organizado como lo que ha ocurrido esta madrugada, ¿no? Donde pues ha habido varias zonas de torrencialidad, pero bueno, no hay que perder la atención, hay que seguir muy atentos porque hoy y mañana, especialmente la próxima noche y madrugada, sigue habiendo entornos favorables para que se produzcan estas lluvias muy focalizadas y próximas al litoral, pero muy intensas.
0: Tota esta situació atmosfèrica que estem tenint al nostre territori no és una dana com la d'octubre de l'any 2024, ja ho explicàvem ahir així a la ràdio a Onda Cero, però la temperatura de la mar és tan alta ara mateix que qualsevol tempesta pot desembocar en un episodi torrencial i provocar danys. Ho va explicar a la brújula de Marta García ayer Jorge Olcina, que és el director del Laboratori del Clima de la Universitat d'Alacant. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
4: A su juicio es mejor emitir avisos como los de ayer y hoy para prevenir a la población que luego tener que lamentar la pérdida de vidas. Los mensajes de les alert enviados están justificados como aviso preventivo, pero deberían ser más claros y decirle a la población lo que debe o no debe hacer cuando ya se ha puesto a llover de forma

0: un parcial sigue sent un problema.
1: Es van registrar 46.217 contractes més que en l'agost, fins prop dels 142.800. D'ells, en torn de 78.700 van ser indefinits i 64.100 temporals. Entre els estrangers, l'atur va pujar en 4.817 persones respecte al mes anterior, pel que la vicepresidenta primera i consellera d'Ocupació, Susana Camarero, reclama recursos al govern central.
2: Para que podamos ofrecer a estas personas que buscan empleo y provienen de una regularización impuesta por el gobierno de Sánchez, la orientación, la formación, la intermediación laboral que necesitan para incorporarse lo antes posible a un puesto de trabajo.
1: Per sectors, l'atur va pujar en el col·lectiu sense ocupació anterior i va baixar en tots els altres, sobretot en serveis, en construcció, indústria i agricultura. Des de la Confederació Empresarial Valenciana, la seva secretària general, Immaculada García, creu que s'ha d'aprofitar la incorporació de nous treballadors.
3: Para mejorar el ajuste entre la oferta y la demanda de empleo, especialmente en aquellos sectores y ocupaciones donde las empresas siguen teniendo dificultades para cubrir sus vacantes. Para conseguirlo, necesitamos identificar con rapidez qué perfiles profesionales demandan las empresas, mejorar la orientación y la formación.
1: Respecte a fa un any, l'atur va baixar al setembre en 2.771 persones en la Comunitat Valenciana.
4: Els tres detinguts majors d'edat per l'agressió racista a les festes de tavernes de la Valldigna a la Safora han passat avui a disposició judicial, han quedat en llibertat encara que amb una ordre d'allunyament respecte a la víctima, víctima que va ser agredida i després gravada aquesta agressió en un vídeo que va viralitzar-se a les xarxes socials. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a furtar i estafar distraent a les víctimes, una organització criminal que actuava presumptament a municipis com ara Requena, Bunyol, Xiva, Xest, entre altres, i a Sagunt, la Policia Nacional ha detingut un home de 33 anys per furtar 4 catalitzadors en diferents aparcaments de la ciutat, aparcaments a més estratègicament ubicats a la capital comarcal del Camp de Morvedre, per exemple, a l'Hospital de Sagunt o a l'estació de tren. Estos furtaments de catalitzadors de vehicles, el que feia és deixar-los directament inutilitzables. Vesprada de divendres amb esport en directe o quasi en directe. Sergi López, què tal?
5: Què tal? Bona vesprada.
4: Diem això de quasi en directe perquè serà a les 8, que és el que tenim a les 8.
5: A les 8, València Bàsquet, davant l'Asvel Villerbona, França, tercera jornada de l'Eurolliga. A les 8 i mitja, Joel Eldense en Lliga. Ho fa el nou Pepi Comat davant l'Oviedo, un Eldense que ho fa ja amb l'oficialitat de Leo Messi com a nou propietari del conjunt alacantí. En el València, l'última hora que passa, evidentment, per aquest entrenament en el dia d'avui, recupera futbolistes el tècnic Javier Aguirre i pendents també del Juí del València amb la productora del documental de Vinicius. Va acabar sí. Tot aquest tema al jutjat. Sí, última sí. Hora a València. Víctor Lluc, bona vesprada.
6: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Compte en l'àmbit esportiu que l'equip ha fet este matí el penúltim entrenament de la setmana perquè demà sí que treballarà. Dissabte hi haurà entrenament de les ordres d'Aguirre i descansaran diumenge i dilluns ja per afrontar la setmana que ve l'últim tram de la preparació del partit davant el Racing de Santander. Un partit per al qual veurem si finalment entren en la convocatòria Tàrrega i Diacabí. Diacabí ha treballat tota la setmana amb el grup. Avui ha començat a fer-ho Tàrrega i també estem pendents de l'incorporació de Fulquier que ha fet alguna part de l'entrenament amb l'equip. I dos apunts negatius a les de Danjuma, veure com evoluciona de cara a aquest partit davant del Racing i que definitivament Diego López haurà de tornar a passar per quilòfan per a netejar de nou la zona afectada del genoll arran de la lesió que va patir a final de la temporada passada.
5: Gràcies, Víctor. Tres dies lliures té el Llevant. El cap de setmana dilluns tornarà a la faena el pròxim dimarts i el Castelló busca mantindre el liderat de segona Castàlia. Víctor Franc, bona vesprada.
7: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Sense futbol de primera, els focus futbolístics en la província de Castelló apunten al Club Deportivo Castelló, que el diumenge en Castalia buscarà una victòria davant del Ceuta que li permetés que mantenir la seva privilegiada primera posició en la taula. La baixa del lateral dret francès, Mellot, la principal per a Pablo Hernández, que podrà comptar pràcticament amb el seu equip de gala per tal de buscar una nova victòria.
5: Gràcies, Víctor, i a Elx. Tenim futbol a Elda, ho dèiem, este començament d'aquest partit entre el Dense i Oviedo. Felipe Canals, bona vesprada.
8: Bueno, vesprada, Sergi, desde las 8:30 en el nuevo Pepico Amat, el Club Deportivo Eldense busca ante el Oviedo la primera victoria de la era Calleja. Hasta ahora, dos partidos con el técnico madrileño en el banquillo de Elda, dos derrotas para los azulgranas. Por cierto, ya es oficial desde ayer por la tarde la adquisición del Eldense por parte de Leo Messi, todavía pendiente del último trámite en el CSD, pero ya es una realidad la presencia del astro argentino como...

0: que serà el diumenge, dia 4 d'octubre, a les 9 de la nit, a l'estadi del Sardinero. I estem pendents de la recuperació d'alguns jugadors lesionats. Ho hem vist a Tàrrega, que ja ha començat a treballar amb el grup després de la lesió al isquiotibial, sí que podria ser una de les novetats en la convocatòria, juntament amb Diacabí, que sí que ha entrenat tota la setmana amb el grup, que per tant ja està en la recta final de la recuperació. I males notícies pel que fa a Danjuma i Diego López. En el cas de Danjuma, perquè té una lesió que preocupa, caldrà veure si la setmana que ve pot incorporar-se als entrenaments amb el grup. I pel que fa a Diego López, haurà de tornar a passar per quiròfan per a sotmetre's a una xicoteta artroscòpia i netejar la zona del genoll, que va ser operat al final de la temporada passada. Ha sigut una setmana en la que s'ha parlat molt de l'estadi del València, arran de l'inici de les fases per als aboraments de cara a la pròxima temporada, i en el que també ha estat així el president del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, que ha parlat de la possibilitat que el València siga seu del Mundial.
1: València té un estadio extraordinario, lo va a tener, el más moderno de todos, y por tanto, no solo porque es la tercera gran ciudad de España, sino porque tiene un club señero que tiene que estar en el Mundial, y vamos a pelear para que eso sea así, se confirme por FIFA formalmente. Y en relación con la final, pues yo lo he dicho muchas veces, es una decisión de FIFA, como ha sido siempre en la historia, pero España tiene los mejores argumentos.
0: I molt de bàsquet este cap de setmana, perquè al marge de la jornada de avui d'Eurolliga, el diumenge jugarà València Bàsquet la segona jornada de la ACB, però arranca la Lliga Femenina Endesa. Ho farà demà a partir de les 6 i mitja de la vesprada. València Bàsquet, actual campió, defensa el títol, comença a defendre-lo a la pista de l'Azul Marino de Mallorca.
2: Bueno, pues esperem que siguin un bon resultat. Gràcies, Víctor. A la província de Castelló, per la seva banda, l'actualitat esportiva la marca el conjunt de la capital de la Plana, el Club Deportivo Castellón, que vol seguir amb la seva ratxa triomfal en Lliga, que és prou per cap de setmana, i continuar una jornada més com a líders de la categoria en segona divisió. El diumenge reben la visita del Ceuta, partit per al qual Pablo Hernández no podrà comptar amb el lateral dret, el francès Mellot, per sanció, però sí amb el gros de l'equip que ve jugant aquesta temporada cada jornada. Cal recordar que els blanc i negres avantatgen en un punt a l'Eibar en el liderat de la categoria, que és segon, i el que és més important, en 4 a l'Almeria, quart classificat, i que marcaria quedar fora ja de l'ascens directe. Per la seva banda, en el Villarreal no tornen ja a treballar fins al dilluns, jornada en la que esperen recuperar varios internacionals per tal de començar a preparar el partit davant del Real Madrid. La visita al Bernabéu cobrirà un calendari de màxima exigència amb partits davant del Nàpoles o Liverpool en Champions, o el propi Real Madrid al Bernabéu. En Onda Cero avui ha sigut protagonista el jugador referència, com és el cas de Gerard Moreno, i precisament parlava, entre altres coses, d'aquest exigent més que tenen per davant.
3: Sí, evidentemente creo que es hasta el siguiente parón un mes exigente, un mes bonito, un mes donde vamos a tener que estar todos preparados, ¿no? Porque el calendario va a demandar de mucha energía y de mucho esfuerzo, pero al final el jugador quiere, ¿no?, estos partidos, por lo que luchas a final de temporada, o el objetivo que tienes de meterte en Champions es para la siguiente temporada jugar partidos como estos, sin olvidarse evidentemente de la Liga. Y bueno, como te digo, ¿no?, al final creo que tenemos que ser ambiciosos. Llevamos pues dos temporadas pasadas donde lo hemos sido, y esta también lo vamos a hacer, así que bueno, tenemos también, ¿no?, la espina del año pasado en cuanto a la Champions, así que bueno, este mes también pues igual nos puede marcar un poco, ¿no?, en el sentido de que queremos ser un gran equipo y queremos competir contra todos estos equipos.
2: Ahí son la província de Castelló, que tanquem amb les paraules de Gerard Moreno. Viatgem a Onda Cero Elche, on el conjunt verd i blanc avui també tanca la seva pretemporada al Pinatar. Felipe Canals, què tal? Bona vesprada.
4: Muy buenas. El Elche ha cerrado su stage, mini pretemporada, en San Pedro del Pinatar, donde ha estado toda la semana, aprovechando el largo parón por compromisos internacionales. Esta mañana se ha disputado un amistoso en Pinatar Arena con victoria del Elche por 3-2 ante la selección de México sub-20. Y eso que ha empezado perdiendo 0-2, el equipo de Martín Anselmi ha remontado con un doblete de Ezequiel Ponce, protagonista del partido, y otro gol del tanque a Biel Osorio. Eze Ponce ha hablado de cómo le ha sentado al equipo esta semana en tierras murcianas.
5: Contento primero de haber pasado tiempo con los compañeros, por ahí los últimos que fuimos llegando nos faltaba esta semana, y nada, terminarlo así, de esta manera, creo que hicimos un buen trabajo, y bueno, ahora vuelve lo lindo, y esperemos estar preparados para el Celta en casa.
4: Un Elche que ha trabajado sin sus internacionales. Roy Revivo está con Israel, aunque ayer no jugaba en el partido de Liga de Naciones de su selección ante Kosovo por molestias. Vamos a ver por qué puede regresar a tierras ilicitanas.